vi kost social ta chamus I dangolin agus ta sé de sator et fictur in is on trechadi agus na carachadi go winter chamus la hai tuspantas veis er bonaco dar venim o veel go beel ich haltur veis a kunchen nachtula dig go vi van an over agus da mach eri ik intene ve chanus hat simplentation freshen verschet fierwich rob gon tuspantas sha agus an sprukhat ta akoroshana geht la go vi van an over agus is veis tille ole shal ach refast de hola chig koste social ta chamos at gmail.com nu at Facebook at Messenger and chin fwi pobl chamos Tá cólacht lonithe I Gonamara tá chur seirbhís ar fáil go bhhaine seachaí go Rossí Bád agus go Leinty Sports bhíns ar fod Gonamara nó go tíbhann ar fod na hÉireann agus dear turin ín teagúil bhéin le peng pancógaí nó na creps agus bhéin a bhíns acu le cafe acu agus rinsbanaí ceol freisin le dtí na Conquerors agus Sean Slattery tuile eolais ach gaolcha chur ar fáric beis a bud an gaolcha chur ar 1987 She, a hocht a she a hean, nod a tree. Sessions scéalaíochta go háilaí le gasúr gáblíon go ís go chuglan go ís be sé sin bon amárach ag leabhsa dó dhéagan sin I leabharlann inis mór. Tuile eolais náid a hocht a cúg dó I hían a nuí, ocht a nuí dó a nuí. Sin sessions scéalaíochta bheisin sin I leabharlann inis mór leabhsa dó dhéag amárach. Car gan tíana Opel Corsa gan bhléin rávilis a hocht hían punkt 3 diesel le díl agus testas bóhir ar gársa gadi mi jerefóvar til ólis náid a hocht a sacht sacht a kúga náid ocht a nui a dó Bád snáin lunne le díl ag an téisio liantúr agus cupol ar eile fersin tar rint ar einsin fersin ag an téisio til ólis náid a hocht a sacht dó trí I ceir, dó dó a hocht a dó sin náid a hocht a seacht, dó trí I ceir, dó dó hocht a dó. Shelley ag testa le ligan áticíns Rossivíl nú a gentur nú arbacha, mata le hi dead, ma ha gléach nlea ar náid a hocht a sé, náid a hocht a sé, náid a sé, a nui a sé, tar ma gaipa na vire rís, náid a hocht a sé, náid a hocht a sé, náid a sé, nui sé. Agus cúrsaí ceol agus siamsaíochta níos ar deire. Deire seachta na seotí bheith a gárna. Siad glór na don a bheith ar sáte an sin a nacht agus marach clánsanaí a bheith amon an ceol. Be ceol tí flancad an sin sanna hi de sáran siad break free a bheith ar sáte an sin tasí ag leabhartaríis an nuí. Agus a hocker bear tí Michael Jack sé Jambog a bheis ar stáit an sin delún faoin na Veslán. Agus sinad fógraí a níorfir trúnóna inis lochtéisachta gohamuid ag na hórain seo de Sean Manahan inseo agus cairdalach an dirólín. Dum-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-